0: Els membres de l'Ensemble Exploración ens han interpretat les bagateles per dos violins, violoncel i harmònium, opus 47, d'Antonín Dvořák.
1: Catalunya Música.
2: La música d'Amor i Rebel ens acompanya tot seguit a la nostra sintonia. Sentirem el seu concert per a piano i orquestra en la tonalitat de sol major, interpretat pel pianista François-Joël Thiolière amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, dirigida per Antoni Witt.

0: El pianista François-Joël Thiollier i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa, dirigida per Antoni Witt, interpretaven el concert per a piano i orquestra en sol major d'Amor i Rebel.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya la sonata per violí piano número 3, opus 108 de Johannes Brahms, que ens interpreten els membres de Les Musiciens.

0: Catalunya Música.
1: Continuant amb la nostra programació, us proposem ara la versió per a cor de les 7 cançons populars catalanes d'Eduard Toldrà. La sentirem en la interpretació de l'Orfeó Català dirigit per Jordi Casas en un enregistrament fet al Monestir de Poblet el mes de maig del 1992.

0: Aquesta era la versió per a cor de les 7 cançons populars catalanes d'Eduard Toldrà, que interpretava a l'Orfeó Català, dirigit per Jordi Casas.
1: Nocturn. Continuarem amb el poema simfònic Fonts de Roma, d'Ottorino Respighi. El centrem en la versió de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

Acabem de sentir el poema simfònic Fonts de Roma, que Ottorino Respighi va compondre l'any 1916. L'intèrpret era l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem a continuació el concert per a piano i orquestra número 18 en si bemoll major, concert Kegel 456 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'interpreta, en aquest enregistrament que ara mateix sentim, Daniel Barenboim, que des del piano dirigeix l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Daniel Barenboim, que des del piano dirigia l'Orquestra Filarmònica de Berlín, era l'intèrpret de la versió que acabem de sentir del concert per a piano i orquestra número 18, concert en si bemoll major, Kegel 456, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb l'obertura Excelsior Opus 13 de Wilhelm Stanhammer. L'intèrpret serà l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi.

Hem sentit l'obertura simfònica Excelsior Opus 13 de Wilhelm Stenhammer, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de Göteborg dirigida per Neeme Järvi.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música la sonata per a piano número 23 en fa menor, Appassionata, l'opus 57 de Ludwig van Beethoven, en la versió que en fa el pianista Paul Lewis.

0: Aquesta era la versió del pianista Paul Louis de la sonata per a piano número 23 en fa menor opus 57 de Ludwig van Beethoven, la coneguda com Appassionata.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Tot seguit us convidem a sentir la missa Scala Aretina de Francesc Valls. Els intèrprets seran la soprano Mickey Fanders Lewis, el contratenor David Cordier i el tenor John Elfs, amb el cor i l'orquestra de la Societat Bach holandesa, dirigits per Gustav Leonhardt.

0: Hem sentit la missa Scala Aretina de Francesc Valls. Els intèrprets han estat Mickey Fanders Lewis, soprano, David Cordier, contratenor, i el tenor John Elfs, amb el cor i l'orquestra de la Societat Bach holandesa, dirigits per Gustav Leonhardt.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem el quartet de corda número 13 del catàleg de Franz Schubert, el quartet en la menor Rosamunde, Deutsch 804, estructurat en els moviments indicats com Allegro Manon Troppo, Andante, Minuet Allegretto i, per acabar, un Allegro Moderato. La versió que sentirem avui d'aquest 13è quartet de Franz Schubert és la que interpreta el quartet Artemis.

0: Hem sentit el quartet Rosamunda, és a dir, el quartet de corda número 13 en la menor Deutsch 804 de Franz Schubert. La versió que us hem proposat d'aquesta partitura és la de l'Artemis Quartet.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit, la violoncel·lista Sol Gaveta amb l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Laurin Masel, interpretarà el concert per violoncel número 1, opus 107, de Dmitri Shostakovich.

Acabem de sentir el concert per violoncel i orquestra número 1, opus 107, de Dmitri Xostakóvitx, en la versió de la violoncel·lista Sol Gaveta i l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Laurent Masel.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarac, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Sentirem ara l'última sinfonia de Jan Sibelius, la número 7 en do major, opus 105, una obra composta l'any 1924 i estrenada el mateix any a Estocolm amb el nom de Fantasia Simfònica. Més tard, Sibelius va considerar que podia ser una sinfonia, encara que no tingués moviments. Sibelius ens ofereix aquí la novetat d'un sol moviment que s'engendra partint de diverses cèl·lules temàtiques. És una composició simfònica per la seva textura, però no per la clàssica disposició de moviments. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barmouth sota la direcció de Paavo Berglund, sinfonia número 7 en do major, opus 105 del compositor finlandès Jan Sibelius.

0: L'Orquestra Simfònica de Barmouth, dirigida per Paavo Berglund, ens oferia la Simfonia número 7 en do major, opus 105 de Jan Sibelius, obra composta l'any 1924.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: L'obra que tot seguit us proposem de sentir a Catalunya Música és la suite per a dos pianos número 2, opus 17, de Sergei Rachmaninoff. La sentirem en la versió de les pianistes Marta Argerich i Gabriela Montero.

0: Les pianistes Marta Argerich i Gabriela Montero interpretaven la versió que ara sentíem de la suite per a dos pianos número 2, opus 17, de Sergei Rachmaninov.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: És la sonata per a violí i baix continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones, una obra publicada a Londres l'any 1735. Ens acompanyaven Carreta Maria Kent a la violí, Lauri Polacca, violoncel i Mitzi Meyerson, clavecí.

0: Continuem la nostra programació situats a l'Anglaterra de principis del segle XVIII per sentir la sonata per a violí i continu en si bemoll major, opus 2, número 6, de Richard Jones. Ens acompanyen Carreta Maria Kent a la violí, Lauri Pullack a violoncel i Mitzi Meyerson clavecí.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: La Fundació Òpera Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
1: Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: El 16 de maig al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a operacatalunya.cat.

0: Ja és a la venda un nou número de la revista musical catalana amb entrevistes exclusives a la compositora Clara Aguilar i al conjunt Frames Percussion. Un dossier sobre Gaudí i la música i tota la informació sobre la nova temporada del Palau de la Música i els festivals d'estiu.
1: Compra-la al quiosc, en botigues especialitzades o llegeix-la a revistamusical.cat, Facebook, X i Instagram.
2: 012, la millor resposta.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
7: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
6: So de Cobla, la cobla tal com sona. Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
8: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
6: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
9: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarac, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
6: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
2: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. De bon matí encetem, doncs, aquest espai destinat a proporcionar-vos una banda sonora matinal que ens ajudi amablement, com si ens passegéssim pel paradís, a gaudir d'aquestes primeres hores serenes, tranquil·les i amb bona música, millor. Vet aquí que avui us volem proposar una petita qüestió i us posem en context. La primavera de 1830, recordeu, més o menys un any després d'haver dirigit per primera vegada pels temps moderns La Passió segons Sant Mateu a la Singakademie de Berlín, Felix Mendelssohn, que aleshores tenia 21 anys, va visitar Itàlia. Va fer un gran viatge que formava part d'aquella cadena de visites que durant aproximadament 3 anys Mendelssohn va fer per tota Europa. Visites que el van portar a París, el van portar a Anglaterra, a Escòcia, el van portar a Itàlia. Doncs resulta que arran de la visita, aquella primavera de 1830 a Itàlia, Mendelssohn, ja ho sabeu, va escriure la seva sinfonia probablement més lluminosa, la sinfonia número 4 en la major, opus 90. Tot és llum en aquesta sinfonia, fins i tot la tonalitat que fa servir el compositor. És per això que aquesta sinfonia se l'ha anomenat italiana. La pregunta radica en el darrer moviment. Mendelssohn l'anomena saltarello, però clar, si tenim en compte que Mendelssohn va visitar Itàlia i va conèixer la música popular italiana, en quina mesura aquest saltarello final potser s'hauria de dir tarantella? Clar que potser a Alemanya parlaves de tarantella i moltes persones no sabien de què anava. En canvi, l'expressió també italiana de saltarello tenia una tradició més antiga, fins i tot un ressò acadèmic, podríem dir, en l'àmbit musical, i potser així d'aquesta manera seria més ben entesa per l'entorn musical de Mendelssohn a la ciutat de Berlín. Bé, sigui com sigui, la pregunta és: aquest saltarello creieu que podria ser susceptible de canviar-se pel nom tarantella?

0: Aquesta era la música de Félix Mendelssohn, era el quart moviment, en principi saltarello, de la Sinfonia número 4 en la major italiana, opus 90, que hem sentit en la interpretació de l'Orquestra de la Il·lustració, dirigits per Charles Mackeras. En principi, saltarello, creieu que això podria ser una tarantel·la? Si la resposta és sí, ja podem deixar que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, i és que avui hem començat amb un ritme ben trepidant i tot apunta que probablement la intencionalitat de Mendelssohn, i així ho semblen marcar la majoria de directors, és aconseguir aquest ritme trepidant propi de la tarantel·la, dansa popular escrita a 3x8, a 6x8. La gràcia és el nom. La paraula ve de la llengua vernacla de la zona aquesta de Nàpols, i vindria de la Lycosa tarentula, és a dir, la taràntula, una aranya que precisament en aquesta zona mediterrània del sud d'Itàlia la trobem, i el nom de la qual derivaria de la ciutat de Taranto, situada a la zona de la Puglia, al sud d'Itàlia. Tarantella seria, aleshores, una derivació de la paraula taràntula. No se sap del cert quina podria ser la vinculació de la tarantel·la amb la taràntula, però tot fa sospitar que podria tractar-se d'una d'aquelles teràpies que s'aplicaven abans, en què probablement les persones que eren picades per una taràntula anaven a la casa dels metges que els tractaven a la plaça del mercat del poble o on fos, i aleshores es tocava una taràntula perquè el malalt comencés a ballar de manera trepidant per intentar, doncs, expulsar el verí del cos. No sabem si aquesta és gaire recomanable a dia d'avui o no. Sospitem, alguna cosa ens fa pensar que millor que si us pica una taràntula aneu al metge especialista i que ells ens donaran de ben segur el consell adequat. I per altra banda, això sí, ens dedicarem, si us sembla, a gaudir d'unes quantes taranteles. I si de passada, gaudint d'escoltar-les, se'ns en va una picada de taràntula, la metafòrica que puguem arrossegar tots plegats, doncs, què millor?

Avui hem començat la nostra selecció de taranteles amb una tarantela que podríem definir d'atípica. La tarantela del Gargano és el nom que pren de la regió que hi ha al nord de la Puglia, al sud d'Itàlia, i que forma part de les diferents variants de taranteles que acostumem a conèixer, a sentir. No hi ha un sol model únic, queda clar, però vaja, aquesta esdevé un testimoni bonic, preciós, i més en aquesta interpretació del tenor Marco Basley al costat de l'arpeggiata dirigits per la llautista Cristina Pluart. Bé, i seguim amb taranteles, ens traslladem cap als temps de Thanasius Kircher. Kircher era del segle XVII i just en el seu recull anomenat Arca Musical o Arca Musurgia inclou precisament una tarantella napoletana que sona així.

Avui molta tralla al primer temps de Catalunya Música, a ritme, això sí, de tarantel·la. Aquesta que acabem de sentir, que pertany al recull anomenat Arca Musarítmica, Arca Musúrgia, Arca Musical de l'erudit jesuïta Athanasius Kircher de mitjans del segle XVII. I, de fet, no ens movem d'època, tot i que ara sí ens traslladem a la música de Lucas Ruiz de Ribaillaz, que va ser un arpista i compositor espanyol del mateix temps, del segle XVII, va acompanyar el nou virrei espanyol cap al seu viatge a Perú el 1667, però va tornar a Madrid temps abans de la publicació del seu manual d'arpa i guitarra titulat Luz i Norte, una expressió metafòrica, com dient un recull que ens il·lustra, que ens dona llum i ens porta pel bon camí, vindria a ser la metàfora d'aquest títol, Luz i Norte, publicat a Madrid el 1677. Doncs mira, en aquest recull, Lucas Ruiz de Ribaillaz inclou, endevineu què? Una tarantel·la.

Atractiva la relectura que Ariadna Savall Arpa ens feia d'aquesta tarantel·la del Lucas Ruiz de Ribayaz. Una tarantel·la original per Arpa, però que en aquesta versió ha inclòs Peter Utland amb violí tradicional noruec, Sveinung Lillehaie, guitarra, Miquel Àngel Cordero, contrabaix, i David Mayoral, percussió. Una relectura, una riproposta, que dirien els italians, d'aquesta tarantel·la del segle XVII, original de Lucas Ruiz de Ribayaz, compositor i arpista. I ara seguim amb una, diguem-ne, proposta cantada a partir de la tarantel·la. És una cantata que va escriure Cristoforo Caresana. Caresana era un compositor venecià, però que va treballar a Nàpols. I aquesta cantata, escrita per veus, corda i baix continu, data de 1673. Per tant, encadenem novament una altra pàgina de meitats del segle XVII. Sentirem no la cantata sencera, titulada La tarantel·la, escrita a 5 veus i instruments, sinó que sentirem la part central d'aquesta cantata.

El text ens parla de les característiques de les tarantel·les i com, d'alguna manera, influeixen en les persones i en aquest fragment que sentíem de la cantata precisament titulada La tarantella, compagni alle selve, alle valli. Hem sentit una variant, diguem-ne, de les diverses tarantel·les que comentàvem fa una estona, que podem trobar a tota l'àrea napolitana, a tota l'àrea del sud d'Itàlia. Cristoforo Caresana, un compositor venecià, però que va treballar allà a Nàpols, va escriure aquesta preciosa cantata que hem pogut sentir en una magnífica versió com les que acostumen a enregistrar els membres de la Cappella della Pietà de Turchini, dirigits per aquest gran expert en música napolitana barroca, Antonio Florio. La música de Caresana, que ens permet entrar una mica més en el món de les tarantel·les i fins i tot el guitarrista de Calanda, la província de Terol, Gaspar Sanz, també del segle XVII, que va ser professor a la Universitat de Salamanca i que va arribar a publicar un recull de música per guitarra on, mira, ves per on, hi havia també una tarantel·la.

Aquesta era la tarantel·la amb improvisació que ens proposava Xavier Díaz La Torre, guitarra, al costat del percussionista Pedro Esteban. Aquesta tarantel·la de Gaspar Sanz, que, tal com dèiem, havia nascut a Calanda, que no és que arribés a ocupar una càtedra a la Universitat de Salamanca, sinó que s'hi va presentar a oposicions, petit matís important, però que finalment se'n va anar a Itàlia, on sembla que podria haver estat deixeble de Caresana, el compositor anterior. Per tant, si va ser deixeble a Nàpols de Caresana, no ens ha de sorprendre que un senyor de Calanda vinculat a la península Ibèrica doncs tingués aquest coneixement, aquesta connexió directa amb una tarantel·la i ens obsequiés aquesta preciosa tarantel·la que acabem de sentir. Ja veieu que això de les tarantel·les dona per molt, però vaja, potser una sorpresa la tindreu si no ho sabíeu, que Frédéric Chopin, compositor nacional de Polònia, també va escriure una tarantel·la. La va escriure i publicar l'any 1841. Saltem del segle XVII cap al segle XIX. És la tarantel·la Opus 43 de Chopin i sona així.

Una de les sorpreses que trobem en el catàleg de Frédéric Chopin és aquesta tarantel·la per piano opus 43 que el compositor va escriure i publicar l'any 1841, quan ja vivia a París. De fet, l'any 41 ja havia estat a Mallorca, fins i tot. Ja havia tornat de Mallorca. Bé, doncs, era Arthur Rubinstein, per cert, qui ens interpretava aquesta tarantel·la opus 43 de Chopin. I un compositor que potser no ens sorprendrà tant que en el seu catàleg també inclogui una tarantel·la, tot i que no la titula així, és Gioachino Rossini. Rossini, compositor de Pesaro, que va estar fins als 37 anys component òperes i que als 37 anys, quan encara n'hi quedaven més o menys una quarantena de vida, va decidir plegar de les òperes i es va dedicar a la música, però des d'altres àmbits, de la pedagogia o de la composició d'obres de menys en volum. I així, d'aquesta manera, no massa temps després de retirar-se de les òperes, l'any 1835 va publicar un recull de Serate Musicale. I a dins d'aquesta Serate hi ha una cançó molt popular, molt xula, que es titula La dansa. A ritme de què?

Versió amb acompanyament orquestral, l'original de la Serate Musicale, de Rossinieri amb acompanyament pianístic. Aquesta versió la van registrar Luciano Pavarotti, de jove, al costat de l'orquestra del Teatro Comunale de Bologna, dirigits per Richard Bunning. La música de Rossini, La dansa, es titula, però vaja, no cal ser massa espavilat per saber que això era una tarantela amb tots els ets i uts. Rossini coneixia molt i molt bé el llenguatge de la música popular del seu gran país, Itàlia. Vet aquí, doncs, que després de Rossini, també Franz Liszt ens ha deixat més d'una tarantela. La feina ha estat nostra per triar-ne una, però vaja, al final ens hem decantat per l'anomenada tarantela di bravura. De fet, Franz Liszt utilitza temes d'una òpera que aleshores estava de moda, que estava tenint molt èxit, La Muette de Portici, de Daniel Auber. I justament algú uns temes d'aquesta obra que se situa a Itàlia, d'aquesta òpera, doncs li serveixen a Liszt per fer la Tarantella di bravura.

0: Aquesta era Nostàlgia d'Agustí Borgunyó, interpretada per la Cobla Sabadell, amb la protagonista de la cadena, Elisenda Vilarrubias, a la tenora, en un enregistrament de 2006 sota la direcció de Bernat Castillejo.
1: I si veníem de la Maria Antònia Pujol i la Elisenda Vilarrubias, ha quedat un bloc femení, en aquest cas.
2: I tant. I bé, encara continuem escoltant la veu de moltes de les instrumentistes que tenim a casa nostra. Escoltem Teresa Campos.
3: Hola, sóc la Teresa Campos, sóc tenora de la Cobla Vila d'Olesa i l'Elisenda Vilarrubias m'ha passat el relleu perquè us parli d'una sardana. Jo us he triat una sardana que no és precisament de concert, una sardana que té un gran solo de tenora, però que també té un saltet de tibles i també té un fort al final, per tant, una sardana més aviat de plaça. I també d'un autor que potser no és d'aquesta gamma alta, no? D'aquests autors tan coneguts i tan concertístics, no? Com els que us deia abans. La sardana que trio és Quan l'amor neix, de Narcís Costa. La trio perquè quan jo estudiava va arribar a les mans un disc en el qual hi havia un enregistrament d'aquesta sardana i la interpretava el Jaume Vilà. Recordo pensar que era una sardana molt bonica i que el Jaume la tocava molt bé. En aquell moment jo no el coneixia, però anys després doncs, vaig ser alumna del Jaume Vilà, vaig poder-ne aprendre algunes coses i després, encara al cap d'un cert temps, doncs, vaig ser jo la que vaig poder començar a interpretar aquesta sardana i, per tant, he tingut l'ocasió de fascinar-me en el principi i després de poder gaudir-la, no?, tocant. I fins i tot, si voleu una anècdota una mica personal, doncs aquesta sardana va ser una de les que va sonar el dia del meu casament. Vaig dir, vull que toqueu Quan l'amor neix, de Narcís Costa. I bé, i per això la meva recomanació i la meva proposta d'aquesta sardana d'avui.

0: La principal del Llobregat, amb en Jaume Vilà a la tenora principal, en aquest cas, amb un enregistrament d'aquesta formació de l'any 96, de Narcís Costa, Quan l'amor neix.
1: Passo el relleu, l'Anna Costal, que és la meva companya de faristol des de ja fa 20 anys.
2: I ens quedem amb la Cobla Olesa.
3: Mireu, he escollit una sardana de la Maria Núria Dalmau, una compositora que va néixer l'any 1927 i que ens va deixar el 2020. Ella era nascuda a Sant Feliu de Buixalleu i l'he escollida perquè l'any 2021 la Cobla Ciutat de Girona em va demanar, em va fer un encàrrec d'escriure el llibret per un disc format íntegrament per sardanes de compositores salvatanes. A part de l'Anna Serra i de la Bàrbara Ardanuy, que fiscornaire, trombonista i flabiolaire, hi havia una sèrie de noms de dones d'una altra generació que m'ha cridat molt l'atenció i realment quan vaig descobrir la història és molt emocionant. Va tenir de professor en Lluís Torres i Bosch. Aquest senyor va ser professor de tota una generació de postguerra, us heu d'imaginar els anys 40, va animar a un conjunt de compositores d'escriure sardanes sense cap complexa. A més, les portava a examinar-se de música fins al Conservatori del Liceu. És a dir, ell creia en l'educació per a aquestes dones. I la Maria Núria Dalmau, quan tenia 16-17 anys, va escriure un grup de sardanes com Esclat de Primavera, Somni d'Estiu i la que he escollit, que es titula Flors de Tardor. Ella tenia 17 anys, només 16-17 anys, i per tant era una noia molt jove que no només va escriure sardanes, sinó també valsos, foxtrots, algun tango. Algunes d'aquestes obres es van fins i tot publicar com el foxtrot Tus cartes azules, o també va escriure, per exemple, la samba A Río me voy, o els boleros Noches del Yucatán i Fue aquel día. Què va passar? Doncs que la Maria Núria Dalmau, com moltes noies catalanes, es va casar i va deixar d'escriure música, perquè ja no pertocava una dona casada, perquè ella va decidir doncs, portar una altra vida i deixar aquesta part artística de joventut. I per tant, em penso que està molt bé de recuperar aquests noms propis i aquestes sardanes que possiblement encara no sentim en gaires ballades ni a plecs. Per tant, us proposo aquesta Flors de Tardor, que ella va escriure el 1944.
4: Menys prejudicis, més cobla, més so de cobla.

0: Aquesta era Flors de tardor, de Maria Núria Dalmau, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona sota la direcció de Jesús Ventura.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: Avui us estem oferint aquest encadenat de tenoristes que es van passar la pilota uns als altres i, ni més ni menys que Anna Costal, el que acabem d'escoltar, ha passat el testimoni a l'Aurora Bizantini.
3: Per seguir la cadena i per fer una mica de Països Catalans, he pensat de nominar a l'Aurora Bizantini, que és una tenora i flabiolaire, però en aquest cas tenora, perquè només podem ser tenores ara mateix en aquest encadenament, que va estudiar a l'Escola Superior de Música de Catalunya, com el seu germà, com en Lluc, i que vaig tenir a classe i, per tant, l'he conegut i, no sé, ara em ve de gust nominar-la amb ella.
4: Dissabtes a les 9... So de cobla.
5: Moltes gràcies a Elena Costel per haver pensat en mi. He escollit Vells Amics de Joaquim Serra, senzillament perquè és una sardana molt preciosa, molt emotiva, i té un duet de tenora que fa part dels duets de tenores més emblemàtics del nostre repertori, i també perquè fa part de les primeres sardanes que vaig tocar a la cobla del Conservatori de Girona, dirigida per en Francesc Assú, que ja fa més de 10 anys. Encara avui em porta records molt bonics.

0: Vells amics de Joaquim Serra, proposta d'Aurora Bizantini, que ens presenta ara el següent intèrpret de tenora.
1: I per continuar aquesta cadena, vull nominar en Josep Gispert, perquè parlar de la tenora sense ell potser no tindria sentit. Vaig tenir la gran sort que fos el meu professor de tenora, i és un grandíssim tenorista i sobretot una persona a qui tinc una estima molt gran.
2: A Catalunya Música, so de cobla.
3: Moltes gràcies, Aurora. Jo proposo la sardana La reina de les flors d'en Josep Serra. Jo sóc un enamorat de les melodies del pare Serra, i aquesta, com ja diu el seu nom, és la reina. Uns curts amb un picat de 6x8 per lluir-s'hi la tenora, i els llargs amb una melodia meravellosa que la tenora pot treure tota la seva expressivitat. Aquesta sardana jo l'he portat sempre en el meu repertori.

0: Aquesta era La reina de les flors, de Josep Serra, interpretada per la principal de la Bisbal i, precisament, amb Josep Gispert a la tenora.
1: Cada dissabte, la Cobla es fa protagonista a l'antena de Catalunya Música.
2: I crec que ens quedem a Torroella de Montgrí, no?
3: Bé, però és de Blanes.
2: Sí, però bueno...
3: Escoltem,
2: ara
3: escoltem.
2: Viu a...
3: No entrem en...
2: A Torroella, Vilavella.
3: No entrem en polèmiques.
4: Jo passo el torn a Jordi Molina. Sense cap mena de dubte, ella és la persona que ha fet més per aquest instrument. Fora de la cobla i en diferents formacions, l'ha donada a conèixer a mig món. I el curiós és que sigui amb la formació que sigui, la tenora ha continuat sent la reina. Gràcies, Jordi, per la feina que has fet i la que continues fent.
1: Dissabtes a les 9, So de Cobla.
5: Hola, sóc Jordi Molina i trio la sardana Amical de Ricard Lamot de Grignon. Em sembla una de les 4 o 5 obres més monumentals per tenora, amb un dels solos més difícils, per diversos motius, per la llargada, la durada que requereix que estiguis en molt bona forma, el fet de quedar-te sol a l'entrada de llargs, molts reposos en notes llargues i sovint amb el do sostingut, que és una nota complicada. És una sardana que has d'estar molt bé, molt segur de la interpretació i que sempre suposa un dels reptes més grans per qualsevol intèrpret de tenora. I després nomino com a trompetista a Roger Santiago, el trompeta de la principal del Llobregat.
0: Doncs ens quedarà pendent, ja veieu, començar amb les trompetes i en el proper programa seguirem amb Roger Santiago.
3: En aquest so de cobla que us hem ofert avui amb Albert Hoder, els controls i vies de so, l'Albert Fontilles i la Laura Valls i servidor Quim Rutllant. Marxarem, per tant, amb Amical, és de Ricard Lamot de Grignon. Que tingueu un molt bon dissabte. Fins la setmana que ve.

0: La primera de Mahler amb Orozco Estrada. Dilluns 18 de maig a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: Zero 12, la millor resposta.
2: Va tot bé?
3: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
2: Això és violència masclista.
4: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Amadíssims enemics, si algú...
8: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
9: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
10: Des del Festival Jazz Bàltica, aquest dissabte sentirem el concert del trompetista Peter Sumwach, un músic ghanès que des de l'escena holandesa proposa una fusió entre les tradicions africanes, el jazz europeu, el funk i l'electrònica.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara mateix un nou capítol del taller del Lutier, el programa sobre instruments musicals de Catalunya Música, que ens portarà aquesta vegada a parlar dels instruments baixer i d'una exposició que es pot veure aquests dies al Museu de la Música de Barcelona. Després serà el torn del fagot, perquè us proposarem un reportatge on descobrirem quina relació té el fagotista Josep Borràs amb la Sagrada Família. I, finalment, la Cristina Lirauric ens portarà els seus sons llunyans, la secció que un cop al mes dediquem a la música i als instruments medievals. Aquest seria, a grans trets, el contingut del taller de Lutier número 425, que comencem ara mateix.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Una melodia la canta millor el violí que el piano, i la melodia és l'ànima de la música. Max Bruch.
1: El Museu de la Música de Barcelona va inaugurar el mateix dia que presentava també l'exposició sobre Montserrat Torrent, una petita mostra dedicada als instruments dissenyats pels germans Baixer, titulada Instrumental Baixer, l'utopia ressonant, que es podrà visitar fins al 31 de gener de 2027. D'aquesta exposició en van parlar el mateix dia que s'inaugurava amb els seus dos comissaris, Martí Ruiz i Jordi Casadevall, membres del taller d'escultura sonora Baixer de la Facultat de Belles Arts de la Universitat

0: Martí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I bon dia, Jordi.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Apòstols dels vaixets a Catalunya. El Martí riu perquè no és el primer cop que et batejo així, però sou realment gent molt compromesa amb aquesta filosofia. Es pot definir així, Jordi? Filosofia al darrere d'aquesta idea d'instruments o escultures sonores?
2: Bueno, com que són una forma d'art una mica híbrida, sí que sempre ha anat acompanyada una mica d'un pensament bastant propi, de com fer sonar i com fer interactuar la gent amb aquest tipus de peces, perquè són escultures, però al mateix temps són instruments musicals. I aleshores doncs, sempre hi ha hagut una forta intenció i clara intenció de fer que la gent poguessin accedir a poder tocar amb les seves pròpies mans i experimentar el so directament i que no estiguessin només tancades en una vitrina.
0: Anem als orígens de tot plegat. D'això n'hem parlat amb en Martí diverses vegades. Qui van ser els germans Baixet? Situem aquests personatges, François i Bernard Baixet.
2: Sí, exacte. Són dos germans, van ser dos germans francesos que a principis de la segona meitat del segle XX van començar a experimentar. De fet, ells volien començar millorant instruments que ja existien, però van arribar a la conclusió que era bastant impossible perquè ja estaven molt depurats. I aleshores van començar a investigar altres maneres de produir sons i trobar instruments musicals nous, però que a més tenien una molt forta component estètica, perquè el François venia també d'una formació amb arts clàssiques, diguéssim, amb escultura, i aleshores doncs, van unir una mica els dos germans a aquestes dues facetes, la part més visual i escultòrica amb la part que pogués produir realment un so interessant, nou i que no s'hagués escoltat mai abans.
0: Perquè ells eren músics?
2: Amateurs. El François, per exemple, va participar a l'escena parisenca dels cabarets i ell volia ser artista de cabaret. I aleshores, d'aquí va començar una mica tota la història. I aleshores, a partir d'aquesta idea de començar a fer uns números per cabaret i fer algunes coses una mica més estrambòtiques i agafar idees d'altres instruments i adoptar-les, doncs va començar a desenvolupar instruments nous que més endavant, doncs amb l'ajuda del seu germà i amb un estudi ja molt més analític, molt més científic, van començar a crear tota una família d'instruments nova.
0: Per tant, podem dir que són inventors?
2: Podem dir que són inventors. El Bernard tenia una formació més aviat d'enginyer, per tant, una formació més científica, i el François tenia una formació més artística. I aleshores van poder unir aquestes dues vessants, es van entendre molt bé, i van començar, doncs, entre els dissenys d'un i les idees tècniques de l'altre, a fer aquests instruments que avui doncs, podem presentar aquí amb aquesta exposició. Pensem que això era, com us deia, a mitjans del segle XX, quan ja tot el grup de recerques musicals estava en marxa, quan hi havia tota una mica d'aquesta col·lusió d'experimentació molt, molt important, doncs ells van unir aquestes dues facetes, tant la més artística del François com la més tècnica del Bernard, i van començar a desenvolupar aquests instruments, aquesta família d'escultures sonores, que són uns, al mateix temps escultures que es poden disfrutar visualment i també produeixen uns sons magnífics que es poden disfrutar amb l'oïda.

0: Ara parlava el Jordi fa un moment d'escultures i d'experimentació, però en el fons no era per especialistes que ells dissenyaven aquests instruments. Aquesta és una de les gràcies dels instruments baixet, que són per tothom.
1: Sí, una de les característiques, diguem-ne, del seu posicionament ètic, diguem-ne, d'aquesta filosofia que parlàvem, precisament és aquesta intenció de fer accessible al gran públic noves sonoritats experimentals. És a dir, tot això va començar per aquesta unió de la vida de cabaret d'en François amb la guitarra inflable que tenim aquí a l'exposició, per exemple, que és un instrument curiós, és pràctic de portar, és una guitarra que en lloc de tenir una caixa de fusta té un globus, diguem-ne, es pot plegar, es pot inflar i desinflar, no? Aquesta vertent així més imaginativa en François, també alhora amb l'interès que tenia en Bernard Baixer per la música electroacústica, no? que és el que comentava en Jordi del grup de recerca musical de Pierre Schaeffer i companyia, no? És aquesta vocació de dir aquestes noves sonoritats que estem trobant amb l'electroacústica, que tenen un públic molt reduït, molt de nitxo, les fem accessibles a través d'escultures, d'objectes grans que tenen una presència enigmàtica, ja no s'assemblen a cap instrument conegut, de manera que generin com aquesta atracció de dir, ostres, què és aquest objecte que hi ha aquí? I a més resulta que t'ho deixen tocar. Doncs aquí hi ha aquesta barreja, no? I aquest compromís amb divulgar i amb oferir oportunitats perquè el personal, tota mena de persones, amb qualsevol bagatge previ, doncs puguem tenir accés a experimentar amb sons diferents.
0: Quants instruments van dissenyar al llarg de la seva vida o van inventar aproximadament?
1: Mira, és molt difícil de dir. Jo ara fa 11 anys que vaig presentar la meva tesi doctoral sobre això, sobre el sistema d'acústica Baixer, que de fet és tot una manera de pensar. I ells deien, en François amb 90 i pico anys, ella diu, hem desenvolupat un 30% de les idees que teníem. I durant la tesi vam arribar a catalogar unes 500 peces diferents entre elles. Clar, moltes d'aquestes peces són variacions d'una mateixa família. Vull dir que no han inventat 500 tipus d'instruments diferents, però realment van generar un gruix, un corpus amb moltes variacions sobre bastants casos diferents, treballant amb materials industrials, amb materials relativament assequibles i poc habituals dins la loteria tradicional, històrica, van desenvolupar bastantes famílies diferents.

0: Vosaltres vau conèixer els germans Baixet?
1: Sí, de fet, jo el dia mateix que vaig conèixer en François, aquell dia a casa seva hi havia en Jordi, que ja el coneixia d'abans, i vam tenir la sort de treballar-hi i que ell estigués disposat, li agradés la idea de muntar un taller, un nou taller Baixet a la Facultat de Belles Arts. I això va ser el 2009 que ens vam conèixer, el 2010-2011 va haver-hi exposició aquí al museu, que ja hi vam estar molt involucrats, i des d'aleshores que hem seguit fent feina, mirant de preservar el llegat, les peces originals, tant aquí com a Mèxic, a Japó i allà on es pugui, ara estem intentant Canadà, i mirant de seguir desenvolupant aquest sistema d'invenció. No? La seva teoria no ha quedat obsoleta, de manera que intentem mantenir això amb nous materials, ens interessa molt la qüestió de la interacció, precisament, i que la gent segueixi tenint accés, quines formes de música podríem fer ara o com... quin sentit té utilitzar aquests objectes avui en dia, no? I per nosaltres és un goig poder mantenir aquesta flama viva, no? Vull dir, en François estaria molt content perquè realment el veies amb 90 i tants anys amb una il·lusió de que la gent més jove que ell volgués, no? I ressonés amb aquestes idees, que per nosaltres és un goig poder dur a terme, no? Aquesta tasca.
0: Com hi vas entrar en contacte, tu, Jordi?
2: Jo vaig entrar en contacte el 2004 perquè el François ja estava visquent aquí a Barcelona i perquè s'havia casat amb una senyora catalana i aleshores doncs, estava buscant llocs per realment exposar peces que havia portat de França. I van entrar en un acord amb el Cosmo Caixa, que quan es va inaugurar com a Cosmo Caixa el nou Museu de la Ciència, doncs, el dia que s'inaugurava aquest centre doncs, es va fer una gran festa d'inauguració i ens van convidar uns quants músics a realment a participar amb el cristall trombó que està avui exposat aquí al museu. I aleshores doncs, vam poder fer aquesta festa i tal, i minuts abans de començar va venir el Jorge Wagensberg, el director del Cosmo Caixa, i ens va dir: "Escolteu, que sapigueu que avui el François us estarà mirant." Amb la qual cosa ens va entrar una mica el cangueli de dir: "Ostres, tindrem l'autor de la peça que ens estarà escoltant." Però va ser fantàstic perquè després, just després de l'actuació, ens va venir a trobar i ens va dir que, bueno, que li havia encantat, que, bueno, que seríem, ja estava planejant per ser grans amics, per fer projectes i per continuar amb ell una mica amb la idea de prendre una mica el relleu, que ell doncs, ja ho tenia una mica, ja era molt gran, però que volia que la cosa seguís i que aquí a Barcelona ell pensava que podia ser també un bon centre per fer activitats sobre escultura sonora Baixet.

0: Doncs, si us sembla, anem comentant una mica els instruments que hi ha en aquesta vitrina. Què heu tingut en compte a l'hora de fer la selecció?
1: Mira, un dels criteris pot semblar molt tan evident que no, que ens passaria per alt, però és que càpiguen aquí a la vitrina del museu. Són peces, algunes de sobretaula i d'altres d'un format mitjà, perquè els Baixer també van fer obres enormes, obres monumentals, de 4 metres, de 5 metres, no? De fet, al foyer de l'Auditori n'hi ha una que medeix pràcticament 4 metres, són 3 i mig d'alt, no? Llavors, a la vitrina són peces que puguin caure-hi i que tinguin una diversitat de solucions o de formes d'activació, diguem-ne. Hi ha cristalls, o sigui, el cristall seria l'instrument o la família d'instruments més representatiu o més coneguda dels Baixer, no? Doncs hi ha un cristall històric que en François va llegar al museu, i hi ha una petita flor de cristall que seria com una versió més escultòrica encara i de sobretaula. I hi ha percussions, hi ha un instrument amb un teclat de piano, però que no sona com un teclat, que no sona com un piano. Vull dir que són peces que hi puguin quebre i representin una mica la diversitat d'aproximacions dels Baixer.
2: Referent a aquesta escultura monumental que comentava el Martí, estem molt contents perquè és la primera vegada que l'hem pogut portar aquí a Catalunya. Les peces que es poden veure a la vitrina ja han estat exposades en altres moments, i tot i així és una bona oportunitat per veure-les totes juntes, però aquesta sí que és la primera vegada, l'hem pogut fer venir expressament des de França, l'hem estat muntant, revisant, i ara doncs, la podem fer també doncs, veure i disfrutar a la gent i fer que la gent pugui tocar-la i realment posar-hi les mans a sobre. Aquesta escultura estarà exposada fins al juny de 2026, amb la qual cosa esperem que tothom que s'hi pugui acostar doncs realment podrà tenir una experiència molt interessant i molt única, perquè realment poder tocar una escultura d'aquestes mides, Baixer, és una oportunitat molt, molt interessant. Pensa que té una potència acústica tal que depèn de les barres que toquis, el terra tremola.
0: Caram, això ho promet. En tot cas, és una bona notícia que el museu torni a fer visible aquesta col·lecció d'instruments, oi, Martí?
1: Sí, és un goig que celebrem realment des del taller Baixer, diguem-ne, que vam muntar amb en Jordi, amb el malaguanyat Andreu Bach i amb diversos col·laboradors, tota la gent que hem conegut el François Baixer i que ens l'estimem, el fet de que el Museu de la Música, no, la màxima institució, diguem-ne, de la nostra ciutat, reconegui el valor històric i doni espai i ocasions perquè la gent s'hi acosti, les pugui tocar, les pugui sentir, fem activitats. Realment és motiu de celebrar. És una gran col·laboració entre el museu i la Facultat de Belles Arts i la gent que estem al voltant d'en François.
0: Hem de parlar també d'un audiovisual que acompanya aquesta mostra, un audiovisual que, en certa manera, ens parla d'aquest projecte, d'aquesta filosofia, oi?
1: Sí, és un documental de l'Eric Marin, que és un professor de la UCLA, que va conèixer en algun moment en François, i com tantíssima gent es va enamorar de la seva proposta, de la seva obra, i va fer un documental que és molt cobreix molts aspectes, reuneix metratge històric, i ja estem veient ara mateix fragments de Japó dels anys 70, és a dir, és un documental que em serveix per posar en context i apareixen els Baixer, l'hem subtitulat en català i de manera que els podem sentir i veure'ls amb ells explicant les seves pròpies idees. Més documentació que no es veu són uns codis QR que du cada una de les peces per poder-les escoltar. O sigui, les peces que trobem a la vitrina tenen uns codis QR i podeu escoltar cada una de les peces.
0: Martí Ruiz i Jordi Casadevall, moltíssimes gràcies per tornar-nos a parlar dels instruments Baixer i fins ben aviat.
1: Moltíssimes gràcies, Pere.
2: Moltíssimes gràcies.

Les músiques que heu anat sentint al llarg de la conversa amb Martí Ruiz i Jordi Casadevall formen part de l'exposició instrumental baixer L'Utopia Ressonant, que es pot veure al Museu de la Música de Barcelona fins al 31 de gener de 2027.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Us ho deia en el sumari, avui descobrirem quina relació té Josep Borràs, fagotista, professor d'aquest instrument i director del Conservatori de Badalona, amb la Sagrada Família. Ens ho explica ell mateix en el següent reportatge.

Bé, la façana del naixement de la Sagrada Família hi ha uns àngels músics que són molt grans, el que passa és que els veiem des de baix i no semblen tan grans en perspectiva, però hi ha un àngel fagotista que molta gent es pensen que és de l'època del Gaudí i tot això, però els que ja saben una mica més de la Sagrada Família ja saben que tot això són coses que s'han anat fent posteriorment, però que jo vaig tenir el privilegi de ser el model, diguéssim, d'aquesta escultura, no? Això va sorgir perquè en els anys, començaments dels anys 80, o finals dels 70, va venir aquest escultor japonès, el Kenzuro Soto, a treballar sobre les escultures de la Sagrada Família i sobretot a partir d'unes maquetes o de les fotografies d'unes maquetes d'uns models que havia fet el Pablo Gargallo. Aleshores, en aquestes maquetes hi havia doncs, la figura d'una espècie d'àngel fagotista i suposo que en aquell moment es van assessorar al Museu de la Música i el meu gran amic, el Romà Scales, doncs, ens va suggerir uns quants músics que féssim de models. I a mi em va tocar ser model. Recordo que va ser una feina molt, molt divertida. Ell ens va posar tota una sèrie de llençols per sobre, ens va fer milers de fotografies i això. Jo fins i tot tenia una discussió que ell no se n'adonava, perquè als japonesos amb això a vegades els costa identificar l'humor, però jo en aquella època duia barba i volia que fos un àngel amb barba i ell no s'atrevia a dir-me que no.

A més, és interessant perquè en aquella època el museu, el Roma Scalas, em va donar un fogot que ell va considerar interessant per reproduir, que no és precisament un fogot de l'època del Gaudí, més aviat és un fogot de mitjans del segle XVIII, i aleshores això també va donar peu a que s'especulés amb que el Gaudí, amb aquest fogot tan antic i tot això, i va ser una cosa bastant, com tantes coses, molt, molt casual, no? D'humor.

És una cosa que jo en el moment que ho vaig fer em pensava que era totalment, no intranscendent, però una cosa molt col·lateral, i al final, bueno, he acabat sent el fagotista de la Sagrada Família, i tothom diu, escolta, i molts amics meus de fora, i orquestes com venen, i això. I fins i tot hi va haver, en una revista científica, una vegada vaig veure un article que era totalment imaginari,

en aquesta discussió, perquè està ben argumentat, diguéssim. Com tantes coses que a vegades s'argumenten molt bé i que es munten sobre una premissa que no és la veritat. Sí, sí.

no és que ho sàpiga tanta gent, però, per exemple, en el món dels flautistes, que som quatre gats, i això, fins i tot molts de fora, perquè aquí a Barcelona venen orquestres i van a visitar la Sagrada Família, i això, doncs és un tòpic. A vegades em trobo missatges al telèfon que em diuen: escolta, t'he vist a la Sagrada Família?

La música d'Antonio Vivaldi, concretament el seu concert per fagot i orquestra número de catàleg 477, il·lustrava sonorament aquest reportatge en què Josep Borràs ens ha explicat com es va convertir en el model del fagotista que apareix a la façana del naixement de la Sagrada Família. El solista de la versió que sentíem era el mateix Borràs, acompanyat pel conjunt L'Harmonia e l'Invenzione, dirigit per Alfredo Bernardi.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: Què ens portes avui?
2: Avui tenim una curiositat, ja que aquest any va de temes anecdòtics, que és un manuscrit que no té la forma que normalment tenen els manuscrits. O sigui, no és ni rectangular, ni quadrat, ni apaïsat. Té forma de cor.
1: Un manuscrit en forma de cor. Com ens ho hem d'imaginar, això?
2: Doncs ens hem d'imaginar un llibre que, quan està tancat, té la forma d'un cor. És a dir, té per dalt dos semicercles, que després es tanquen per baix amb una punxa, i un d'aquests cantons del cor és el llom del llibre. Llavors, tot el que són els folis, tots els folis d'aquest manuscrit tenen aquesta forma, i quan està obert són dos cors, que a més té moltíssima simbologia, perquè aquests dos cors poden significar els dos cors dels dos amants.
1: Caram, que bonic, però això és una obra d'art en si mateixa, no?
2: Sí, i el concepte també és molt bonic i molt simbòlic, no? De fet, tot el contingut d'aquest manuscrit són cançons d'amor. Per tant, són obres totes que parlen del mateix tema. I una curiositat, pels que no hagin vist mai manuscrits del segle XV, que aquest és del segle XV, el cançoner Cordiforme, doncs és un manuscrit que, a més, quan a dins del text de les lletres es parla del cor, surt la paraula cor, realment no està escrita, substitueix la paraula cor per un cor dibuixat.
1: Com una icona.
2: Sí.
1: Una emoticona, no?
2: Sí, exactament, com si fos una emoticona. La paraula no és, i hi ha el cor. Inclús si hi haguessin algunes paraules derivades, però que estan composades per la paraula cor i algo més, també a vegades també passa.
1: Ostres, és molt bonic. Deus poder passar molta estona observant i mirant atentament el contingut d'aquest manuscrit.
2: Exacte.
1: Oi?
2: Sí, sí, és realment és preciós. És un manuscrit que, a més, és bastant famós justament per ser amb aquesta forma. De fet, no n'hi ha tants que tinguin aquesta forma de cor. Em sembla que en total n'hi ha 3 de manuscrits que tinguin forma de cor. I aquest és especialment conegut i bonic perquè també està molt, molt rementat, amb miniatures, pintat amb colors. Després en podem parlar més en detall què hi ha en aquestes imatges, però m'agradaria proposar d'escoltar primer de tot una d'aquestes peces que conté. És una peça anònima que es diu J'ai pris amour i està interpretada en aquesta gravació per un ensemble italià que es diu Anonima Frottolisti, on sentireu el salteri, el llaüt i la veu.

0: aquest manuscrit, que de fet és un cançoner, com deies, on el podem trobar, on es conserva?
1: Doncs el cançoner cordiforme ara mateix està a París, a la Biblioteca Nacional de França, i de fet està digitalitzat, per tant el podeu trobar per internet. Si qualsevol de vosaltres entreu a internet, ara podeu buscar la paraula cançoner cordiforme i segur que us sortiran imatges, perquè apareix també en diferents pàgines web, per tant pot ser des de la web de la biblioteca, però també en general trobareu moltes imatges i podreu veure el manuscrit i com està fet.
0: Fa un moment ens proposaves música d'aquest cançoner. Quantes cançons conté aquest manuscrit?
1: Doncs aquest manuscrit conté 43 cançons, totes elles d'amor, com dèiem. Són repertoris francesos, italians, de polifonia del segle XV, és a dir, contemporània, més o menys, a l'època que va ser copiat. I, de fet, els compositors que tenim allà són els més representatius d'aquesta època, com Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Ockeghem, Antoine Busnois i altres d'aquella època, sobretot de la cort de Borgonya.
0: Per tant, és una antologia.
1: Sí, és una antologia de cançons d'amor.
0: Has dit noms molt importants d'aquell temps.
1: Sí.
0: Potser els millors.
1: Sí, sí, clar, naturalment aquesta antologia recull el top 10, no? Els 40 principals, però de l'època medieval, d'aquella època, i a més d'una zona en particular, que seria sobretot el que seria l'àrea de la cort de Borgonya, que en aquell moment, al segle XV, comptava amb la possibilitat d'una quantitat de músics a la cort bastant important, músics també d'alta qualitat, i això estava afavorit específicament per dos reis que valoraven molt la música i per això hi posaven tant d'interès en tenir bons músics i en tenir manuscrits a la cort, no? Com són Felip III i Carles I de Borgonya. Tot i així, aquest manuscrit no està directament relacionat amb aquesta cort, tot i que sí que estava dins de la zona, però va ser encarregat per un altre personatge que es diu Jean de Montchenu, que era un clergue, que anteriorment havia estat soldat, després va ser clergue, després va ser arquebisbe d'Agen, a França, i després bisbe de Viviers. És a dir, un personatge que va fer la seva carrera política, perquè en aquell moment això també era part de la carrera política, i va ser fins i tot conseller de Jean-Louis de Savoia. Savoia era dins d'aquest espai de la Borgonya, no? Per tant, era un personatge molt, molt influent de l'època i que tenia els mitjans econòmics per poder-se encarregar un manuscrit com aquest. De fet, he trobat una referència d'un cronista de l'època que d'aquest home, de Jean de Montchenu, no en parla tan bé. I diu que Jean de Montchenu era un individu particularment pèrfid, de conducta vergonyosa, impúdic, odiós, dissolut i ple de tots els vicis.
0: Caram, molt amic no era, eh?
1: I podria ser també perquè aquest home havia tingut aquest passat de soldat i potser més lliure, clar, no, abans que fos clergue, però sí, efectivament, les cançons d'amor, tot i que avui a dia no ho relacionaríem amb un clergue, llavors era molt més normal. De fet, molts dels compositors d'aquella època eren clergues i a la vegada feien cançons d'amor, com per exemple Guillaume de Machaut, per dir-ne un.
0: De fet, d'això ja n'hem parlat, ja sí. Ens ho has explicat en altres seccions, que no ens ha d'estranyar que moltes de les cançons amoroses de l'edat mitjana, en general, estan fetes per clergues.
1: Exactament, exactament. És el més habitual, i és que ells eren els que tenien el coneixement i les possibilitats per escriure. Sabien llegir, escriure, copiar, i tenien contacte amb altres llocs que també tenien més material, sigui textual, sigui musical.
0: Ens proposes més música d'aquest cançoner?
1: Sí, ara m'agradaria que poguéssim escoltar una peça que és una de les més conegudes de l'època, De tout bien plein, de Heine van Giesegem, interpretada per l'ensemble Gothic Voices, on sentireu veus i una arpa tocada per Andrew Lawrence King.

0: Fa una estona, Cristina, ens deies que a més aquest manuscrit està molt ben il·lustrat, amb pintures amb color. Què representen aquestes pintures?
1: En aquella època, un manuscrit no era només, com per nosaltres, un llibre, que el que ens importa és el contingut, sinó que per ells un manuscrit era una obra d'un cert pes econòmic. És com si fos un tresor, i com a tresor tot havia d'estar tingut en compte i havia d'estar cuidat. Per tant, per un cantó hi ha la selecció musical de les obres, amb la seva anotació i el seu text, tot d'una manera molt net, no? Copiat, però a més, tot l'aspecte visual era molt important. Per tant, tot al voltant d'aquestes partitures, tot el que sigui els marges, estan plens d'imatges. Especialment els marges són imatges florals, fulles, flors de tot tipus, i llavors apareixen a dins d'aquests espais de les marges, apareixen animals. Hi ha papallones, hi ha orugues, hi ha cargols, paons, faisans, tota la imaginació i la fantasia possible d'animals apareixen allà i són preciosos. Però a més de que totes les pàgines, o no totes potser, però una gran part de les pàgines estan decorades amb aquests marges, perquè al cap al final del llibre és com si no l'haguessin acabat, s'hagués quedat a mig acabar de pintar els marges. Però a més d'això, hi ha dues imatges de dues miniatures, i allà sí que són com si diguéssim pintures, no? En petit, en miniatures. I aquestes miniatures són molt interessants perquè, com us mencionava abans, hi ha tot un món de simbologia en aquesta època. És un llibre sobre amor, i l'amor, com sabeu, no sempre va bé, hi ha vegades que va bé, hi ha vegades que va menys bé, i per tant una d'aquestes figures que pot representar aquests canvis que tenim, sigui en l'amor o en la vida, el que sigui, és un personatge que es diu Fortuna. No sé si en alguna altra secció n'heu parlat, del personatge de la Fortuna.
0: Bé, em sona Carmina Burana, no sé si ho podem vincular d'alguna manera, el o Fortuna.
1: Podria ser, és molt probable. Fortuna, de fet, és una deessa grega que és la deessa tant de la sort i del destí que ho representa tot. És a dir, tant pot ser que et porti cap amunt com que et porti cap avall. És a dir, que et faci el bé com el contrari. I per això es representa molt sovint amb una roda. Fortuna fa girar aquesta roda. Tu t'has d'imaginar que estàs a dins de la roda i al moment que et fa pujar cap a dalt, quan estàs a dalt tot va perfecte, i després et fa baixar, i quan baixes cap a baix de tot és el punt més baix que arribes. Per tant, és una figura que és bastant interessant perquè et pot portar amb dues coses, no? Tant bona sort com mala sort. I aquesta figura apareix dibuixada en aquest manuscrit, amb la roda que gira, i meitat d'ella està dibuixada com si li toqués el sol i per tant té colors i té un mirall que agafa amb la mà, i l'altra meitat d'ella està fosca, és com si estigués de nit, no? Tot negre, i té una espasa. Per tant, representa aquests dos costats de la imatge de Fortuna. A sobre de la figura de la Fortuna hi apareix un petit cupido amb l'arc, però la fletxa ja no hi és, la fletxa ha anat a parar a una dama, que hi ha allà una dama que els voleu imaginar vestida estil 1470, que és més o menys l'època d'aquest manuscrit, amb el seu barret així de cucurutxo, amb un vestit llarg, etc, i una fletxa clavada al pit, que és la de Cupido, no? Per tant, tot això lliga l'escena, no? És la Fortuna la que fa que aquesta dona, doncs, estigui enamorada d'alguna manera, i a la pàgina següent es passa pàgina i apareix la mateixa dama amb el seu amant. Per tant, són les dues imatges que hi ha en el manuscrit. Llavors, i després d'això ja comença totes les obres musicals.
0: Per tant, és com un preàmbul, no?
1: Sí, un preàmbul explicant, no?, una mica la temàtica d'aquest manuscrit.
0: Que bonic. Posem una mica més de música, Cristina?
1: Sí, ara escoltarem una música més, específicament una peça que es diu Les Serviteurs, de Guillaume Dufay, interpretada en una versió a dos llaüts per Crawford Young i Carl Ernst Schröder.

0: Ens has dit que és un manuscrit del segle XV. Quin tipus de notació conté? Com era la música en aquell moment? Ens hem d'imaginar el tetragrama o no? O ja hem evolucionat?
1: Sí, en aquest manuscrit en concret hi ha pentagrames, és a dir, cinc línies, i hi ha una notació musical mensural. És a dir, una notació que s'assembla ja molt a la d'avui en dia i que és relativament fàcil de llegir, a més que està molt net, copiat d'una manera molt neta. També ens hem d'imaginar que les capitals de cada obra estan il·luminades, per tant, són més grans i amb colors, etc. Per tant, un manuscrit també molt net, fet molt bonic, no? I està pensat perquè sigui vist, no només per ser interpretat, sinó perquè sigui admirat. I tot el manuscrit també, quan està tancat, es veu que està tot recobert d'un vellut vermell, com el llibre vermell de Montserrat.
0: Sí.
1: És una enquadernació segurament més moderna, no? Perquè això pot passar. I després, tot el que seria quan està tancat el llibre, el llom per al cantó dels folis està tot amb una capa daurada, d'or. És realment un manuscrit molt especial, molt espectacular, també famós per això, perquè es fa notar, es fa mirar, i un llibre especialment bonic.
0: Has tingut ocasió de veure'l tu en directe?
1: No, l'he pogut veure, però hi ha moltes fotos per internet, es pot mirar.
0: Doncs, Cristina, posem una última música, què et sembla?
1: Sí, us proposo d'escoltar O Rosabella, O Deitatis Cella, que està atribuïda, no se sap si a John Dunstable o a John Bedingham, a vegades tenim dubtes, en aquesta època no queda clar de qui és l'obra, i aquesta gravació l'escoltarem amb una versió de dos cantants i llaüt.
0: Doncs, Cristina Lee Rauric, moltes gràcies per portar-nos aquest manuscrit que, vaja, jo crec que qui ens està escoltant, si ja no ha entrat a internet, aviat ho farà. I fins la propera.
1: Fins la propera, moltes gràcies.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a Martí Ruiz, Jordi Casadevall, Josep Borràs i Cristina Lirauric per fer-lo possible i a vosaltres per escoltar-lo. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
2: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell.
2: Entrades a osvallès.com.
3: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarac, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
3: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la sala Smetana de l'Auditori Municipal de Praga per sentir un concert en què l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Semyon Bychkov, interpretarà música de Petrich Smetana. Música fantàstica. Primer, la fanfara de l'òpera Libuse, que és la fundadora de la ciutat de Praga, s'encadenarà això amb l'himne nacional de la República Txeca de František Skrup i finalment sentirem La meua pàtria, el gran cicle simfònic de Petrich Smetana, inspirat en les llegendes i els paisatges del seu país. I tot això ho sentirem des d'ara mateix i des d'una gravació de la ràdio txeca del maig del 2025. Una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui és amb música de Petrich Smetana, que és el que es considera el fundador de l'Escola Nacional Txeca, la que va continuar Antonín Dvořák i després Leoš Janáček. Perquè Smetana va néixer a Bohèmia quan formava part de l'Imperi Austríac i quan pels txecs l'alemany era la llengua habitual. Sense anar més lluny, Smetana mateix a casa hi parlava alemany. I quan es va decidir a escriure i fer representar òpera que reflectís el caràcter nacional txec, va haver d'aprendre a escriure'l i a parlar sempre amb aquesta llengua. Quan als anys 60 es va proposar de basar l'òpera en la cultura txeca, l'òpera txeca no existia. Calien llibrets en txec que parlessin dels txecs i música que representés la vida txeca. I tot això, uns anys després, també ho va traslladar a la música simfònica. És quan va escriure el seu cicle simfònic titulat La meua pàtria. Doncs avui el sentirem, aquest cicle simfònic fantàstic. Sentirem La meua pàtria de Smetana, però abans la fanfara de l'òpera Libuse, és a dir, que també sentirem aquesta òpera nacional txeca que va impulsar Petrich Smetana. Libuse, precisament, segons la llegenda, és la fundadora de la ciutat de Praga. I així és com comencem, amb aquests gairebé 3 minuts de música extrets d'aquesta òpera, que s'encadenaran amb l'himne nacional de la República Txeca de František Skrup. És un compositor de ple segle XIX, va viure del 1801 al 1862. I després d'això, el que sentirem és La meua pàtria de Smetana, una obra dividida en 6 obres més, 3 que evoquen la natura txeca, Vyšehrad, un castell de Praga, el Moldava, que és el riu més llarg de la República Txeca, i dels boscos i prats de Bohèmia, que és com un himne a la natura del país. I després, 3 obres més fan referència a esdeveniments de personatges i de llocs històrics. Sarka, per exemple, és la història d'una amazona txeca que després d'una decepció amorosa odia els homes. Tabor és una ciutat del sud de Bohèmia fundada pels hussites, membres dels moviments reformistes en l'àmbit religiós i social sorgits a Bohèmia al segle XV i que pren el nom del seu predicador Jan Hus. I finalment hi ha Blanik, una muntanya on, segons la llegenda, hi dorm un exèrcit de cavallers o de guerrers que defensen el país quan l'ataquen. Doncs tot això ho sentirem ara, tot junt. Primer, aquest fragment de l'òpera Libuse de Smetana, després l'himne de la República Txeca de František Skrup i, finalment, La meua pàtria de Petrich Smetana. És el contingut d'aquest concert d'avui, concert inaugural del Festival Primavera de Praga. L'orquestra, la Filarmònica Txeca, dirigeix Semyon Bychkov.

0: la seva esposa, entren i seuen a la seva llotja i immediatament després s'interpreta una versió instrumental de l'himne nacional txec. I com a curiositat, dir també que el concert d'inauguració d'aquest festival es fa sempre el dia 12 de maig, que és l'aniversari de la mort de Bedřich Smetana. I dir també que en aquest concert s'hi interpreta sempre el cicle La meua pàtria de Bedřich Smetana. I tot això és el que hem sentit avui encadenat des d'aquesta gravació de la ràdio txeca que ha començat precisament amb la fanfara de l'òpera Libuse. Libuse és, segons la llegenda, la fundadora de la ciutat de Praga. Després hem sentit l'himne nacional de la República Txeca de František Skrup, un compositor que va viure 61 anys fins al 1862 i finalment això s'ha enllaçat amb el cicle meravellós La meua pàtria de Bedřich Smetana, que és com traslladar a la música simfònica per part de Smetana tot allò que havia fet amb l'òpera txeca, és a dir, l'havia basat en la cultura txeca, havia fet que els llibrets parlessin txec i que parlessin dels txecs i que la música representés la vida txeca. Tot això que va fer en l'òpera ho va traslladar en aquest cicle simfònic, aquestes sis obres que s'enllacen i que evoquen tant la natura txeca com esdeveniments i personatges i llocs històrics txecs. I tot això és el que hem sentit avui en versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca sota la direcció de Semyon Bychkov. La gravació la va fer la ràdio txeca el 12 de maig, dia de la mort de Bedřich Smetana, en aquest cas gravació del 2025, un concert enregistrat a la sala Smetana de l'Auditori Municipal de Praga i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Georg Friedrich Händel, Eternal Source of Light Divine, l'oda d'aniversari a la reina Anna Carey interpretaran Gillian Fisher soprano, James Bowman contratenor i Michael George baix amb el King's Consort que dirigeix Robert King.

0: Música esplèndida de Georg Friedrich Händel, l'oda d'aniversari a la reina Anna, és a dir, Eternal Source of Light Divine, font eterna de llum divina. La versió era a càrrec de Gillian Fisher, soprano, James Bowman, contratenor, i Michael George, baix, cantaien amb el King's Consort de Robert King.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
1: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
5: Des del Festival Jazz Bàltica, aquest dissabte sentirem el concert del trompetista Peter Sumwaag, un músic ghanès que des de l'escena holandesa proposa una fusió entre les tradicions africanes, el jazz europeu, el funk i l'electrònica.
6: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Moltes salutacions, com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i aquí comença una nova edició d'aquest programa dedicat a les músiques del món, centrat en aquestes músiques que es basen en l'arrel, en la música popular, en les músiques de diferents llocs del planeta, i que d'aquí en surten doncs, les seves fusions, les seves combinacions i aquesta visió de vegades més contemporània. I ja sabem que amb la música o a través de la música podem dir, podem demanar, podem criticar o tenir esperança. Tots coneixem bé el poder que té o que pot tenir la música per canviar les coses o, com a mínim, algunes coses. Músiques del món per canviar el món, aquest podria ser un bon títol pel capítol d'avui, un capítol que comencem amb la música i el talent de Sona Jobarte, virtuosa de la kora, com sabeu, l'anomenada arpa africana, un instrument de l'Àfrica Occidental, que ens recorda una paraula, Ubuntu, que en llengua zulu significaria més o menys viure empàticament vers els altres. Un cant a la humanitat amb la kora com a coixí sonor.

Sona Jo Barte, un artista que comparteix orígens gambians i britànics al mateix temps, una de les primeres, si no la primera, intèrpret femenina de la Cora. Per tant, només per aquest fet, doncs això ja és un pas per començar a canviar desigualtats o situacions de desequilibri. I, si us sembla, seguim amb cordes i amb un músic del continent africà, en aquest cas de Sud-àfrica, un músic que realment no deixa de sorprendre'ns. Ell és Abel Sela Okoe, violoncel·lista, compositor, cantant, agitador en el bon sentit de la paraula, que sovint hem escoltat envoltat de formacions vocals i de formacions orquestrals. Doncs de nou el convidem a aquest espai.

0: La màgia de la música d'Abel Selah Okoye, músic que fa temps que admirem i que d'alguna manera fa activisme amb la seva música, defensant la idea no només que la música és per tothom i ha d'arribar a tothom, sinó fins i tot amb un afany de descolonitzar, o podem dir així, la música clàssica i acostar-la i agermanar-la amb les sonoritats del seu continent. Una veu que clama la justícia cultural, com també ho fa, d'alguna manera o a la seva manera, Magalí Sare, artista que coneixem bé, que no coneix fronteres ni estilístiques ni geogràfiques, podem dir, i del disc Descasada, un disc ric en elements de diverses cultures i estilísticament divers, i amb la companyia del Cor Bruckner, avui en repasquem aquesta revisió personalíssima d'una tonada eslovaca, Odavače Budu.
1: Odavače Budu.

estirant les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia a Catalunya Música. Amb Marta Lanau.

Cançons com aquesta que parlen de la terra i cançons que parlen del mar, com aquesta, La mare del mar, amb el grup Les Anxovetes, habaneres i cançons que parlen, entre d'altres coses, de l'urgència i el drama del deteriorament mediambiental. Estètica sonora carregada de missatge. Això també passa en moltes de les peces del grup vocal occità Le Mécano. N'escollim una que parla de la gent pobra de la terra.

I així hem seguit amb aquesta proposta que combina les essències jazzístiques i la música d'arrel de la sempre creativa i energètica Lucía Martínez, bateria, percussionista, improvisadora i compositora d'origen gallec, aquí comptant amb la veu de Mercedes Peón, tota una renovadora dels sons tradicionals i del llegat d'aquesta part de la península ibèrica. Dins d'un disc que és tota una declaració d'intencions, també, que porta per títol Hope. Esperança, doncs, que subratlla la mateixa autora per aquesta actualitat que de vegades ens aclapara. També un pianista com Marco Mezquida fa una crida a la pau i la justícia amb World Hope dins del disc Tàctil.

World's Hope, un cant a l'esperança de Marco Mezquida, artista que no es cansa de buscar i rebuscar les diferents cultures sonores i fer-les dialogar amb mestria, no ho podem dir d'una altra manera. I també ens admira sempre la mestria amb què un grup com Los Aurora han estat treballant allegats no només del flamenc, sinó també de diversos poetes. L'esperit de Lorca el trobem aquí, entre molts altres, en l'últim disc de la banda barcelonina, La Voz Callada.

Tot un himne que encara ressona, Guantanamera, cançó d'origen cubà que el cantautor nord-americà Pete Seeger va versionar i apadrinar com un emblema del seu activisme envers la justícia i envers l'ecologia. Molts anys més tard, el projecte Tren Seeger, amb molt més proper, amb músics com Arturo Gaya, Jaume Humet i tants altres, també li retien homenatge i per això avui també l'hem fet sonar. Amb això ens hem anat acostant al final del programa, un programa que d'alguna manera hem començat a l'Àfrica, amb la cora i la veu de Sona Jobarte, i per acabar, doncs tornem a aquest continent tan castigat com encara desconegut en molts aspectes. I anem enrere en el temps, a una de les veus més emblemàtiques i que més han marcat la música i l'activisme des de Sud-àfrica al segle XX. Ella era Miriam Makeba, amb tot un clàssic i comptant amb veus com Nina Simone. I així tornarem a recordar com a principis dels 90 això va tornar a ressonar poc després que Nelson Mandela fos alliberat i Makeba tornés a Sud-àfrica després de més de 30 anys d'exili forçat. Us hem acompanyat amb aquestes músiques que busquen un món millor, els habituals, Oriol Pinart a l'edició del So i qui us ha parlat, Marta Alanau. Com sempre, un plaer ser al vostre costat. Que la música us segueixi acompanyant i inspirant i fins ben aviat. Sonar!

0: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure i més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: Des del Met de Nova York, Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, l'òpera mestra del compositor rus amb les extraordinàries veus de la soprano lituana Asmik Grigorian, el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislav de Barbarak, dirigits pel mestre rus Timur Zongiev.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Jazz Bàltica, aquest dissabte sentirem el concert del trompetista Peter Sumwach, un músic ghanès que des de l'escena holandesa proposa una fusió entre les tradicions africanes, el jazz europeu, el funk i l'electrònica.

0: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
1: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
0: I aquesta setmana...
1: Les bandes sonores de Carles Casas dels anys 2009 a 2011.
0: El violí vermell.

0: Catalunya Música.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuem la programació de Catalunya Música ara per sentir l'obertura Fantasia que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1869 inspirant-se en l'obra de Shakespeare Romeu i Julieta. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per André Previn.

0: Acabem de sentir l'obertura fantasia Romeu i Julieta de Piotr Ilich Txaikovski en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció d'André Prefin.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
2: El Live Victoria encara la seva recta final amb el recital de Julie Rosé, juntament amb Susan Manoff al piano, que oferiran els seus somnis d'amor. L'encarregat de cloure l'edició d'enguany serà Simon Clinside, amb un altre gran al piano, Malcolm Martineau. Una edició del Live Victoria dedicada al combat del somni. Més informació a livevictoria.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la sonata per piano número 2, opus 2, de Ludwig van Beethoven, interpretada pel pianista Rafał Blechacz.

Tot seguit podrem sentir els membres del quartet Mosaic que ens ofereixen el quartet de corda número 2 en fa menor de Luis Emmanuel Jadén.

0: El quartet Mosaic ens ha ofert el quartet de corda número 2 en fa menor de Luis Emmanuel Jadang.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

A continuació, us proposem el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, de Sergei Prokofiev. L'interpretaran el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, del compositor rus Sergei Prokofiev. Els intèrprets han estat el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació un dels concerts per a trompa que va compondre Wolfgang Amadeus Mozart. Hem triat el número 3 en mi bemoll major, Kühel 447, una obra de l'any 1787. En sentim un enregistrament de l'any 1953 a càrrec de Dennis Bryan trompa i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: Un enregistrament de l'any 1953 en què Dennis Bryant, trompa, i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Herbert von Karajan, interpretaven el concert per a trompa i orquestra número 3 en mi bemoll major, Kyrill 447, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit, l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi, ens interpreta l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov.

0: Acabem de sentir l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigida per Neeme Järvi.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Amadíssims enemics, si algú...
3: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
4: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
5: Avui us saludem per anar fins a la Filharmonie de Colònia per sentir un concert de la Jove Orquestra Nacional Alemanya, una orquestra formada per joves músics d'entre 14 i 19 anys, una orquestra creada l'any 1969 i que, entre altres, havia dirigit Herbert von Karajan. Avui al capdavant, Patrick Lange, que és un director bavarès nascut l'any 1981 i que dirigirà aquesta orquestra per a interpretar el segon concert per a violí de l'alemany nascut l'any 1960, Detlef Glanert. La solista serà Midori i el concert s'acabarà amb la versió d'orquestra d'Arnold Schönberg del quartet amb piano en sol menor opus 25 de Johannes Brahms. Aquest és el contingut del concert d'avui, una gravació de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia de l'abril del 2025 que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb una obra extensa, gairebé 40 minuts de música que Detlef Glanert va escriure poc abans de la pandèmia, una obra que va haver d'esperar una mica perquè es pogués interpretar assíduament. Va ser víctima de la pandèmia. Aquest segon concert per a violí i orquestra de Glanert, que és una comanda de la Reial Orquestra Nacional Escocesa, del Suntory Hall japonès, de la Filharmonia de l'Elba i de la Filharmònica d'Istanbul, a Turquia. Un encàrrec que ara sentirem interpretat per la violinista japonesa Midori, nascuda l'any 1971 i convidada des de molt joveneta als 11 anys a tocar amb la Filharmònica de Nova York. Avui la sentirem amb la Jove Orquestra Nacional d'Alemanya interpretant aquest concert que Detlef Glanert va fer inspirant-se en l'estimada llunyana de Beethoven a partir d'unes cartes del compositor de Bonn. I aquest és el títol, de fet, del concert. A l'estimada llunyana és el segon per a violí de Glanert i el sentim en la versió de Midori i la Jove Orquestra Nacional Alemanya dirigida per Patrick Lange.

Una obra que la violinista japonesa Midori ha interpretat sovint des que la va compondre Detlef Glanert pels vols de la pandèmia, un concert recent, el segon per a violí i orquestra d'aquest compositor alemany nascut a Hamburg l'any 1960, trompetista de formació i que va estudiar composició amb Hans Werner Henze a Colònia. I a Colònia és on som avui, a la Filharmonie, és on s'hi va interpretar l'abril del 2020 aquest segon concert per a violí i orquestra de Detlef Glanert, titulat A l'estimada llunyana perquè s'inspire en Beethoven. La versió era de Midori amb la jove Orquestra Nacional Alemanya, aquesta orquestra creada l'any 1969 i formada per joves músics d'entre 14 i 19 anys. La dirigida Patrick Lange, bavarès, nascut l'any 1981. El sentim des d'aquest enregistrament de la ràdio de l'Oest d'Alemanya a Colònia, que ara continua amb música de Johannes Brahms. Midori es retire de l'escenari i l'orquestra tota sola interpretarà la versió per a orquestra del quartet amb piano número 1 en sol menor, l'opus 25 de Johannes Brahms, un quartet estrenat a Hamburg l'any 1861 i del qual Schönberg en va fer l'orquestració l'any 1937. L'estrena d'aquesta versió d'orquestra la va fer la Filharmònica de Los Angeles, dirigida per quin era el titular Otto Klemperer. I es veu que Schönberg deia que aquest quartet s'interpretava massa poc sovint i que quan es feia la versió no era mai bona, perquè com millor era el pianista, més fort tocava i no se sentia com calien les cordes. Schönberg deia que volia sentir-ho tot de cop i que amb la versió que havia fet ho havia aconseguit. I això és el que us proposem de sentir ara, aquesta versió orquestral d'Arnold Schönberg del quartet amb piano en sol menor opus 25 de Johannes Brahms, la versió de la jove Orquestra Nacional Alemanya dirigida per Patrick Lange.

Aquesta és la versió de la Jove Orquestra Nacional Alemanya dirigida pel bavarès Patrick Lange de la versió orquestral d'Arnold Schönberg del quartet amb piano en sol menor opus 25 de Johannes Brahms, una obra de Brahms estrenada a Hamburg l'any 1868 que Schönberg va convertir en aquesta obra d'orquestra l'any 1937. N'hem sentit la versió d'aquests joves músics d'entre 14 i 19 anys que integren la Jove Orquestra Nacional Alemanya, que per començar el concert ha interpretat el segon concert per a violí i orquestra de l'alemany, nascut a Hamburg, igual que Brahms, però l'any 1960, Detlef Glanert. Amb Johannes Brahms s'havia d'acabar el concert, un concert però que va durar uns minuts més. Primer, amb un fragment extret de la vareta màgica de la joventut d'Eduard Elgar, sentirem el fragment Els ossos salvatges i això s'enllaçarà amb Guten Abend, Bona nit, que sentirem cantada en alemany pels músics de l'orquestra. Així és com s'acabarà definitivament aquest concert d'avui, amb Elgar i amb Johannes Brahms i amb les veus dels joves que integren la Jove Orquestra Nacional Alemanya, dirigida per Patrick Lange.

0: Així és com va acabar definitivament el concert que us oferim avui amb la Jove Orquestra Nacional Alemanya, dirigida per Patrick Lange i interpretant Guten Abend, aquesta cançó de Johannes Brahms que cadascun dels músics de l'orquestra ha cantat i ha interpretat fora de programa i després d'haver ofert al públic abans i també fora de programa un fragment breu, Els ossos salvatges, que forma part de la vareta màgica de la joventut de Eduard Elgar. Són els dos fragments que hem sentit després que la Jove Orquestra Nacional Alemanya avui interpretés el segon concert per a violí i orquestra de Detlef Glanert, el compositor alemany nascut l'any 1960. Aquesta obra és molt recent. És una obra que ha interpretat la violinista japonesa Midori. I després, el que us hem ofert és la versió d'orquestra de Schönberg del quartet en piano Opus 25 de Johann Brahms, el compositor amb qui definitivament s'acomiada aquest concert que la Jove Orquestra Nacional Alemanya, els músics d'entre 14 i 19 anys que la integren, sota la direcció de Patrick Lange, bavarès, nascut l'any 1981 i que va ser assistent de Claudio Abbado a la Jove Orquestra de Cambra Mahler, doncs aquests intèrprets van fer el concert a la Filharmonie de Colònia l'abril del 2025 i la seva actuació la va gravar a la ràdio de l'oest d'Alemanya a Colònia. Ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER i el concert us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Max Bruch, el septet opus pòstum que ara interpreta el Consortium Classicum.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Els actors Rosa Renom i Manel Barceló, amb el pianista Jordi Masó, ens proposen una lectura dramatitzada musicada sobre J.B. Foix, un dels grans poetes del segle XX. Foix per ell mateix és un recorregut autobiogràfic a partir d'una selecció dels seus poemes, textos publicats i correspondència. Estrena i única funció el 19 de maig al Teatre de Sarrià. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

A continuació ens acompanya el cançoner de Pedrell de Robert Gerhard. Els intèrprets seran el tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure dirigida per Josep Pons.

0: Hem sentit el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard, interpretat pel tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Música de Dmitri Shostakovich per continuar la nostra programació. Sentim la suite de jazz número 1, una obra composta l'any 1934 i que consta d'un vals, una polca i un foxtrot. Ens acompanya la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Riccardo Celli.

S'acaba aquí la suite de jazz número 1 que Dmitri Shostakovich va compondre l'any 1934. Hem sentit el vals, la polca i el foxtrot en la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam sota la direcció de Ricardo Celli.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
1: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
2: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de si els plans d'estudi dels conservatoris estan prou actualitzats. I ens preguntem si els conservatoris encara responen a un model del segle XX. I què en diran les empoderades?

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda i benvinguts al programa. Avui gaudirem d'un títol emblemàtic del repertori rus, el commovedor drama de Tchaikovsky i Evgeny Onegin, la romàntica història d'una relació amorosa no corresposta, la de Tatiana, la tímida noia de camp que s'enamora del glamurós i esquiu i Evgeny Onegin, que van protagonitzar dissabte passat al Metropolitan de Nova York, la soprano lituana Asmik Grigorian i el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov. La funció que us oferim aquesta tarda es va emetre a través de la xarxa de Ràdio Internacional de la Fundació Robert K. Johnson, Metropolitan Opera, amb el patrocini de la Fundació Robert K. Johnson i amb el suport generós i continuat de la Fundació Annenberg i Grow Annenberg, la Fundació Cornelia T. Bailey, la Fundació de la Família Neubauer, la dotació per a mitjans audiovisuals Vincent A. Stable i en contribucions d'oients d'arreu del món. Ens ha arribat a Catalunya Música a través dels intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinart, que és el control tècnic, us oferim i Evgeny Onegin, de Tchaikovsky. Des del Metropolitan de Nova York, un drama força íntim en què sobresurt la melanconia i explora les relacions humanes fins al més profund. Amb un llibret que atrapa, en què va treballar el mateix compositor, amb l'ajuda del seu germà Modest, i l'escriptor Konstantin Shilovsky. Es van basar en l'aclamada novel·la del venerat autor rus Alexander Pushkin, una de les històries més conegudes de la literatura russa del segle XIX, la de l'amor no correspost entre els dos personatges protagonistes, Tatiana i Onegin, un amor no correspost que ressonava dins de l'ànima de Tchaikovsky com cap altra història. Una angoixa emocional que es respira en l'atmosfera de tota l'òpera, que conté una extraordinària instrumentació amb picades d'ullet a altres obres del compositor rus. I és que, a diferència de Pushkin, que va abocar més simpatia per al protagonista, Tchaikovsky es va decantar més per la jove heroïna Tatiana i el sensible poeta Lenski, que interpretarà el tenor francès Stanislas de Barbarac.
0: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
1: I Evgeny Onegin, una de les obres més estimades de Tchaikovsky, s'estructura en tres actes que en conjunt inclouen 7 escenes. El sentirem tal com es va representar dissabte passat al Metropolitan de Nova York, acte per acte. Us faig una breu sinopsi del primer. I Evgeny Onegin, un aristòcrata de Sant Petersburg, obsessionat amb les aparences, arriba a la seva finca del camp, cansat de la vida buida de la ciutat. Està acompanyat pel seu amic poeta Lenski, somiador i enamoradís. A la finca hi viuen l'Arina i les seves filles Tatiana i Olga. La filla gran, Tatiana, és idealista i romàntica i queda profundament impressionada quan coneix Onegin, personatge escèptic d'arrels byronianes. Olga, la filla petita, plena d'alegria i vitalitat, accepta complaguda l'amor que li mostra el poeta Lenski. Per la seva banda, Tatiana, sola a la seva cambra, escriu una apassionada carta d'amor a Onegin. Ell, però, després de llegir-la, li fa saber amb fredor i to condescendent que no és un home adequat per a les seves pretensions, perquè té un caràcter inconstant i, a més, és contrari al matrimoni. Tatiana se sent profundament humiliada. En aquest primer acte assistirem a passatges musicals extraordinaris. Per començar, la famosa i captivadora ària de la carta que canta Tatiana, on la jove declara a Onegin la seva passió. L'ària és d'una notable intensitat i és la més cèlebre de tot el repertori rus. És una pàgina fonamental en la producció de Tchaikovsky perquè remet directament a la biografia del compositor rus, un home per a qui la relació epistolar, recordem-ho, va ser completament decisiva. I en aquesta primera part també sentirem detalls d'origen popular en les veus del cor. Els cantants solistes apareixeran per aquest ordre. La primera serà la soprano lituana Asmik Grigorian, que interpreta Tatiana. La mezzosoprano russa Maria Barakova és Olga, germana de Tatiana. La mezzo, també russa, Elena Zaremba, com a Madame Larina, mare de Tatiana i Olga. Larissa Diatkova, mezzo i compatriota de les altres dues, cantarà el paper de Filipievna, la dida fidel de les filles de Larina. El tenor francès Stanislas de Barbarac és Lenski, un jove cavaller aficionat a la poesia que viu en una casa veïna i que és amic d'Onegin. I el jove baríton ucraïnès Yuri Samoilov en el rol d'Onegin. Els acompanyen el cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, que dirigirà el mestre rus Timur Zongiev. Aquí teniu el primer dels tres actes de Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky.

0: En el duel, Onegin, el primer tret, ha ferit greument el seu amic Lenski, que finalment mor. Es tanca així el segon dels tres actes de Yevgeny Onegin, de Tchaikovsky, amb les veus del baríton Yuri Samoilov, com a Onegin, i el tenor Stanislas de Barbarac, en el paper de Lenski. Dirigits per Timur Zongiev, al capdavant del cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, on es va representar dissabte passat.
1: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
0: Yevgeny Onegin és una de les òperes més populars del repertori rus. Tchaikovsky ja tenia 40 anys quan la va estrenar el 1879 al Teatre Malí del Conservatori de Moscou, amb un repartiment format per joves estudiants. Poc s'imaginava que només dos anys després es presentaria al Gran Teatre Bolshoi de Moscou. La seva fama perdura fins avui com una de les grans òperes romàntiques. Tchaikovsky va musicar l'aclamada novel·la en vers d'Alexander Pushkin, una de les històries més conegudes de la literatura russa del segle XIX. En va escriure el llibret amb el seu germà Modest i el poeta Shilovsky. Podem veure com Tchaikovsky sentia les emocions dels seus personatges i els impregnava d'una allau de música apassionada, que tornarà a sonar en el tercer i últim acte. Us en faig la sinopsi. Han passat dos anys del fatídic duel. Onegin ha tornat a Sant Petersburg després d'un llarg viatge durant el qual ha intentat en va mitigar el seu tedi i els seus remordiments. Assisteix a una sumptuosa festa que se celebra a la gran mansió del príncep Gremin i reconeix amb sorpresa que la vella i distingida princesa Gremin no és altra que Tatiana. De sobte, sent despertar dins seu un apassionat amor per la noia que havia menystingut i li escriu ara, cruel ironia del destí, una carta per demanar-li una entrevista. Malgrat que Tatiana no ha pogut oblidar els seus sentiments, el rep amb dolcesa i dignitat, però li fa saber que restarà fidel al seu marit. Onegin fuig ple de desesper. És aquí el tercer acte on sentirem la bella ària del príncep Gremin i com a colofó final el dramàtic comiat dels dos protagonistes de l'obra amb la famosa ària de baix L'amor no respecta l'edat, dins la tradició russa més arrelada, una ària plena de serenitat i grandesa en què fa un amorós elogi de Tatiana, ara dona del príncep. Papers que defensaran Yuri Samoilov, baríton, com Onegin, Asmik Grigorian, soprano, en el rol de Tatiana, i Alexander Zimbaliuk, baix baríton, interpreta el príncep Gremin. Estaran acompanyats pel cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits pel mestre Timur Zongiev. Gaudiu del tercer i últim acte de Yevgeny Onegin de Tchaikovsky.

0: Yevgeny Onegin es queda sol i desesperat. Tatiana, casada ara amb el príncep Gremin, l'ha rebutjat, tot i que admet que encara l'estima. És el final de Yevgeny Onegin, el commovedor drama de Tchaikovsky que us hem ofert des del Metropolitan de Nova York, on es va representar dissabte passat. Amb un repartiment estel·lar encapçalat per la soprano lituana Asmik Grigorian, el baríton ucraïnès Yuri Samoilov i el tenor francès Stanislas de Barbarac. Tchaikovsky els escriu números bellíssims per a aquests tres personatges, Tatiana, Onegin i Lenski, passatges que adquireixen una intimitat més accentuada per la intel·ligència i distribució entre els cants dels pagesos i la música dels salons. A l'escenari del Met de Nova York van sortir a saludar el cor del Metropolitan amb el seu director, Tillman Michael. Els ballarins, també, que van protagonitzar una part important de les grans escenes de ball, la collita dels camperols, el dia de la festa de l'aniversari de Tatiana i el ball clamorós del príncep Gremin, donant vida al vals, la mazurka i la polonesa de Tchaikovsky. I després van sortir a saludar els solistes, primer els papers menors. Monsieur Triquet, el gran tutor de francès, mestre de cerimònies a la festa de Tatiana, paper que ha cantat el tenor nord-americà Tony Stevenson, un dels habituals del Met de Nova York, i que ja va interpretar aquest mateix rol fa 4 temporades aquí al Met de Nova York en la mateixa producció que firma Deborah Warner. També hi va participar la mezzosoprano russa Larissa Diatkova, fent el paper de Filipievna, la dida de Tatiana i Olga, ara i ha repetit. Com també ho ha fet la mezzo, també russa, Elena Zaremba, en el paper de Larina, mare de Tatiana i Olga. El baix baríton Alexander Zimbaliuk ha interpretat el príncep Gremin. I ja al final van sortir a saludar els protagonistes romàntics, les dues germanes i els homes que les estimen, Olga, la germana més jove i la més combativa, la mezzo Maria Barakova. I el seu promès, el poeta Lenski, que no podria suportar veure Olga filtrejant a Onegin i va ser ferit de mort en el duel que ha tancat el segon acte. Paper que ha defensat el tenor francès Stanislas de Barbarac. Aplaudiments, també, per a una de les cantants més estimades ara mateix pel públic del Met, la soprano lituana Asmik Grigorian. Ha estat una esplèndida Tatiana que al final gira l'esquena al seu estimat Onegin. Estimació per a Asmik Grigorian, que també el tenim aquí perquè ens ha ofert grans nits al Liceu. Aquesta temporada amb Manon Lescaut i la passada amb Rusalka. I l'últim a saludar, Yevgeny Onegin, el paper principal, l'heroi arrogant, malhumorat, condescendent i carismàtic, o antiheroi, depèn del bàndol on et situïs, el baríton ucraïnès Yuri Samoilov. Tots ells dirigits pel mestre Timur Zongiev, que s'ha posat al capdavant del cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York per fer-nos gaudir d'una de les òperes més populars del repertori rus, Yevgeny Onegin. La podeu recuperar de manera íntegra a la plataforma 3CAT, a directe a l'òpera. Dissabte que ve tornarem al Met de Nova York per oferir-vos un dels títols més alegres del repertori, La fi di Regiment, de Gaetano Donizetti. Us hi esperem, l'Oriol Pinart, al control tècnic i a la realització i conducció, Xavier Montagut Pagès. Que passeu una setmana feliç amb bona música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: L'Orquestra Filarmònica d'Hèlsinki, dirigida per Oko Kamo, era l'intèrpret de la suite Karelia, opus 11, de Jan Sibelius.
1: Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir la sonata per pianoforte número 7 en fa major de Manuel Blasco de Nebra. L'intèrpret és el pianista Pedro Piquero.

0: El pianista Pedro Piquero ha interpretat la sonata per pianoforte número 7 en fa major de Manuel Blasco de Nebra.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuem amb música barroca amb el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Era el concerto grosso en sol major, opus 6, número 1, de Georg Friedrich Händel, en la versió de l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Tot seguit ens acompanya l'obertura número 3, opus 72A, de Ludwig van Beethoven. La sentim en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

L'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens ha interpretat l'obertura Leonora, número 3, opus 72A, de Ludwig van Beethoven.

Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Continuarem amb la sonata per violí i piano, número 2, opus 94B de Sergei Prokofiev, tal com l'interpreten el violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.

0: Hem sentit la sonata per violí i piano número 2, opus 94B de Sergei Prokofiev, en la versió del violinista Vadim Repin i el pianista Boris Berezovsky.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. A la sessió d'avui tornarem a viatjar fins la costa bàltica alemanya per recuperar un dels concerts de l'edició 2025 del Festival Jazz Bàltica. Des de l'escenari situat a la platja de Timmerdorfer Strand, avui música que fusiona la tradició de tres continents diferents, l'africà, l'europeu i l'americà. La crea el trompetista Peter Sommoeg, un músic que va néixer a Ghana i que ha acabat vivint a Rotterdam, als Països Baixos, per dedicar-se a la música que el va captivar a través de la de Miles Davis i Roy Hargrove. El so de Sommoeg és una fusió vibrant d'aquestes tradicions africanes amb el jazz europeu, el funk, el soul, l'electrònica, un pont musical entre gèneres i èpoques que presenta en aquest concert que la ràdio del nord d'Alemanya va gravar el 27 de juny del 2025.

Els músics que acompanyen el trompetista Peter Sommoag en aquest concert són el contrabaixista Marijn van der Ven, el teclista Anton de Bruyn, el percussionista Danny Rombaut i el bateria Jens Meyer. Els sentirem repassant la música del projecte High Life, un àlbum sorgit de la recerca de Peter Sommoag en la història de la música del seu país a partir de les converses que va mantenir a Kumasi amb el veterà músic i etnomusicòleg Koen Imo, un especialista en la història de la música africana i de la ghanesa en particular. La veu de Koen Imo s'infiltra, gravada, a l'inici del concert de Sommoag, mentre ens explica el sorgiment de la fusió entre la música africana i la dels colonitzadors britànics. Tot a punt, sembla, doncs, a l'escenari del Jazz Bàltica per emprendre aquest interessant viatge. Comença el concert.

0: Dankeschön. Give that for Antoine Brown.
1: Estem sentint el trompetista i compositor Peter Sumoach presentant els músics de la seva banda. Recordem que són el baixista Marijn van der Ven, el teclista Anton de Bruin, el percussionista Danny Rombo i el bateria Jens Meyer. L'esperit festiu de la música de la banda ha impregnat el públic del jazz bàltica disposat. Segons sentim amb aquests aplaudiments a seguir ballant amb Peter Sumoach i les seves fusions afrojazzístiques.

Chop Chop era un altre dels temes del trompetista Peter Sumuah, d'aquestes narracions de la història musical del seu país i del continent africà en general a partir de les fusions musicals que se n'han derivat. Els estem sentint des del Jazz Bàltica 2025.

Sonava Mission on Earth, que han enllaçat amb Moonlight, aquests temes del trompetista ganès Peter Sumoir, que estem sentint avui en directe des del Jazz Bàltica.

0: Thank you very much. Give it up for Anton de Bruin. And the piano, the keys.
1: Anton de Bruin, el piano i els teclats, Marijn van der Ven, el baix, Jens Meyer a la bateria, Danny Rombo a les percussions, el trompetista Peter Sumoir, el líder d'aquest quintet, ens presentava els músics de la banda amb els quals ha estat tocant aquesta nit els temes de l'àlbum High Life. Aquest que jo sentia era Outer Space. El públic del jazz bàltic alemany segueix demanant més música i Sumoir sembla que els vol regalar encara un últim tema.
0: Okay, one more.

Ovació per al trompetista Peter Sumoag i el seu quintet. Aquesta banda que ha repassat la música de l'àlbum High Life, un viatge cultural que començava amb les paraules de l'etnomusicòleg ganès Koonimo, que explicava que les fusions entre la música africana i l'europea es remunten al moment més dur i fosc de l'època colonial, quan els europeus van obligar les bandes de músics africans a tocar la música europea a les seves festes. La combinació de timbres, d'estils i de ritmes que n'acabarien sorgint té diverses lectures. Per a Sumoag, el seu país segueix vivint una mena d'esclavitud mental fruit d'aquest llegat de l'era colonial, amb la música africana en posició inferior a l'europea. Amb la seva proposta vol trencar aquesta dinàmica, reivindicant la riquesa de la fusió i combinant-ne les influències, com hem anat sentint, amb llibertat i creativitat, recuperant l'esperit ballable de la música africana i incorporant-lo al que ell pensa que serà el futur del jazz. La ràdio del nord d'Alemanya ens ha cedit la gravació d'aquest extraordinari concert de Peter Sumoag al Festival Jazz Bàltica 2025 a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Marxem. En Josep Paimí, que s'ha cuidat de convertir aquesta gravació de la Ràdio Alemanya en sessió radiofònica del nostre club, ens tornarà a acompanyar el viatge que dissabte que ve farem fins al Jazz Bàltica per sentir el projecte Jump de la saxofonista, compositora i vocalista francesa Céline Bonacina. No hi falteu. Bona setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel en la versió de François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.

0: El pianista François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan, ens han interpretat el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació el quartet de corda en do major, opus 3, número 1, de Jacinta Jardin, en la versió dels membres del quartet Mosaic.

0: Fins aquí el quartet de corda en do major, opus 3, número 1, de Jacinthe Jardin, que hem sentit en la interpretació del quartet Mosaic.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir la quarta simfonia, opus 98, de Johannes Brahms, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Leonard Bernstein.

Hem sentit la quarta simfonia opus 98 de Johannes Brahms en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Leonard Bernstein.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la missa de mitjanit per Nadal de Marc-Antoine Charpentier en la versió dels solistes vocals Robert Howe, orgue, el cor del St. John's College de Cambridge i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, dirigits per George Guest.